Aquests són els nostres consells. Llenties més digestives. Una recepta original perquè ningú deixi les llenties és afegir mitja cuarada d'anís durant els temps de coure. És molt senzill i vos quedaran molt més bones i fàcils de digerir.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem els nostres dites i refranys. Fot qui fot i visqui el rei, vol dir que el vencedor fa el que vol.

0: Sóc de Cati, de Palma.
1: Sóc de Cati Moldà de Serràpica.
2: Sóc de Cati de Sivileta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Sabíeu que el Consolat de la Mà era la institució medieval que s'encarregava de resoldre els problemes de comerç?
1: Pinta la niña la colorada y Badajoz. Vamos, digo yo, que te veo venir.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per els nostres oients i per tot el mallorquinisme que ens escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una pesada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

Aquests són els nostres consells. Pastanaga bollida. Quan aneu a bollir unes pastanagues per un puré o per guarnició, proveu a afegir a l'aigua una mica de sucre. Aconseguireu que estiguin més gustoses.

Coneguem les nostres dites i refranys. L'any que ve, cosa faré. Ho diuen des qui fan bons propòsits, però no els acompleixen.

0: Sant Sebastià de Santa Margalida.
1: Amb en Xisco, de Sant Rapinya.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Truita sense ous. Si quan aneu a fer una truita de patates vos trobeu que no teniu ous, no vos desespereu. Heu de coure les patates i quan estiguin llestes poseu-les dins una paella amb llet i sal amb molt poc oli. És senzill i vos solucionarà el problema.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, es fa ermità. Vol dir que els homes, en fer-se vells, adopten costums i conductes diferents de quan eren joves.

Salut Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Hola, Manu. A Naipes t'enviem una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Arròs més gustós. Perquè l'arròs quedi més gustós i tingui un aspecte més blanc, afegiu unes gotes de llimona a l'aigua de coure. A més, quedarà més amollat.

0: sono Noelia da Falonic.
1: Soy Pilar de Sondoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
3: jo, l'Esperança Sureda,
4: i jo, Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9:30, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Maria.
7: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
0: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Soy Marta, te mando un beso muy fuerte y a todos los oyentes de Radio Murta. Un besito enorme, que estamos aquí ensayando para este verano y os queremos ver por algún concierto por España. Un besito muy fuerte. ¡Muah!

Aquests són els nostres consells. Lletuga. Perquè la lletuga no vos torni fea una vegada tallada, lo millor és que la talleu en ser mans. Evitareu que els cantons tornin fots. Li heu de posar sal i sal en el moment de servir.

0: Santa Eugènia torna a ser un gran escenari. Del 3 al 5 de setembre arriba la 27a edició de la Mostra d'Arts Escèniques. 3 dies de teatre, circ, música, dansa i molt d'espectacle. Una mostra per sortir al carrer, disfrutar i deixar-vos sorprendre. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Santa Eugènia.
1: Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
3: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
6: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
7: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui a l'altar serveix, de l'altar ha de viure. Tot treball mereix un pagament.

la vida, no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Fiestas de la Patrona de Palma. Disfruta de una de nuestras tradiciones más queridas. 4 de septiembre, verbena popular en La Faxina. Sábado 5, gran concierto en el Parc de la Mà. 7 y 8, ofrenda floral y misa solemne. Te esperamos. Ayuntamiento de Palma.
1: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu en els teus amics.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Solla. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Solla. Patrocina Consell de Mallorca.
7: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

0: mi chiamo Toro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu.
1: I el inmenso és

Etiquetes adhesives. Per llevar les etiquetes aferrades a qualsevol objecte que acabeu de comprar sense que no es quedi ni rastre d'elles, empapeu-les amb oli. Deixeu que actuï i després d'un minut la podreu llevar simplement fregant amb un pedaç i sense córrer risc de ratxar-lo.

coneguem les nostres dites i refranys. Et penses amb un dit tocar el cel i tota sa mà no et basta. Se diu d'aquells que presumeixen molt sense cap fonament.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mig al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Buffet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10 de 7, dilluns tancat.
2: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
3: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
4: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
5: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz seco mezclat de sainz y queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llop amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

0: Soy Joana de Nou Levant.
1: Soy José Luis de Son Ferriol.
2: Soy Joana Serra de Son Cotoner.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: se fue.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu. Tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu. Obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
4: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
5: A nadie le gusta esperar. Ni ducharse con agua fría. Ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
6: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, les cultures, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Dessalar el jamón. Segur que a vegades no afegiu en el cuinat un tros de jamón per por a que quedi molt salat. No vos preocupeu. El podeu dessalar si el poseu dins un plat amb llet durant una hora.

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

Hola, Manu. Hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

0: Manuel Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Menorca, ja ho saps.

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer, Camp Matías Miquel. Comer bien, sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
5: Jo, n'Esperança Sureda.
6: I jo, en Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou.
7: Vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
8: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9:30, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Maria.
9: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: soy Canela de Calamillor.
1: Con Naval de Llumollo.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca. Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a la 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
1: Atención, ven a Marineland y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en marineland.es y utiliza el código promocional MMABaleas26. Recuerda MMABaleas26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Jan Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
3: Aquests són els nostres consells. Gelats casolans. Evitareu que se formin aquests vidres de gel tan molets si afegiu una cuarada de mantequilla quan prepareu el gelat.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol.

per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Som d'Andreu, de Sant Anau.
1: Soy Ana, de Palma.
2: Son Nani, de Son Cotoner.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Un abrazo fuerte.

0: este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
2: Som la Vitori, la ballarina de l'Orquestra Oasis.
1: Vos convidam a venir a gaudir, cantar i ballar amb les cançons de l'Orquestra Oasis el proper dilluns, dia 7 de setembre, a les 10:30 del vespre, a la plaça del Pou de Maria de la Salut. Organitza Ajuntament de Maria i tot espectacle.
3: Bien, pues aquí me tenéis a mí. Soy Miki, el Eurovisivo, el de Enséñame a Cantar. Y os mando a todos los oyentes de Radio Murta y a Manu Blanco un abrazo muy, muy fuerte.

Aquests són els nostres consells. Perfumada tot el dia. Sou de les que utilitzeu un perfum o colònia molt suau i subtil? Segur que la vostra queixa és que el seu aroma dura molt poc. Per aconseguir que duri més, poseu-vos abans del perfum una capa fina de vaselina a les zones on apliqueu el perfum. Deixeu que passin un minut i després vos perfumeu. El seu aroma durarà tot el dia.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem els nostres dites i refranys. Dos ocells a una espiga no lliga. Vol dir que no va bé que dos comandin en el mateix temps en el mateix lloc.

0: Són Esperança, de Rafal Nau.
1: Sona Fina, de Can Pastilla.
2: Sona Francisca, de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Tres Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globes.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot el somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estima, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermós és sentir d'un altre el calor, i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
4: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
5: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971-20-57-19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
6: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.

0: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
1: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Ponsarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Ponsarrápita.
2: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.

Aquests són els nostres consells. Pasta més gustosa. Si voleu fer uns espaguetis o qualsevol tipus de pasta, vos quedarà més gustosa si poseu un litre d'aigua per cada 100 grams de pasta. Utilitzeu una olla alta i afegiu la sal quan comenci a bollir, mai abans.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té el cap de vidre, que no jugui a pedrades. Qui té per censurar, no convé que critiquin els altres.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca.
1: Ei, hola, ja hi tornem a ser. A partir d'aquest dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe, de dilluns a dijous, de 5 i mitja a 7, a Ràdio Murta. A la 88.4, 104.2, Sona Nord, 90.8, Menorca. A qualsevol banda del món, a www.grup4.com, en la nostra aplicació. I també per la televisió, per la terrestre, a la TDT. A partir de dilluns, dia 7 de setembre, torna en directe. Ja ho saps, això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.

Sabíeu que l'espinagueda s'elabora a base d'anguila i verdura? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

0: Pirineu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de dematí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: Som la Gínia Tobin, dels Vall de Mosa.
3: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Vall de Mosa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola de Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Tap de suro. Si no podeu tornar a col·locar estat de suro que acabeu de llevar d'una botella, poseu-lo dins aigua molt calenta durant uns minuts. El tap s'encoirà i el podreu tornar a utilitzar per tapar la botella.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a Ràdio Murta.

Coneguem les nostres dites i refranys. Cadascú cerca feina del seu ofici. Vol dir que tothom procura guanyar-se la vida, sia com sia.

0: són Esperança de Palma.
1: Són la Francisca i Crit de Petra.
2: Soy Isabel y llamo de Llucmajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'escriptor Blai Bonet se va donar a conèixer a l'any 1950 en l'obra Quatre poemes de Setmana Santa?

Aquests són els nostres consells. Que la mas tenres. Podeu aconseguir que els calamars quedin més tendres si les deixeu durant 2 hores dins un plat amb llet. Després les fregiu com de costum. A més, si les voleu rebossar, proveu a fer-ho amb farina integral i una mica de llevadura.

Bé per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.

Coneguem les nostres dites i refranys. Si no t'agrada, no en mengis. L'ocasió per expressar l'intenció d'executar alguna cosa maldament a un altre li sàpiga greu.

Som-me d'operativo, recomanda tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.

0: Torre de Palma.
1: Dic Maria i visc a Santa Maria.
2: Soc la Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: con encanta de Porto, ¿no?
1: Soc la Laura, des de Ripoll truco.
2: Si Antonia de Santa Maria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Tornar a escolar a la roba de cotó. Les peces de roba de cotó destenyides recuperen el seu color afegint un pot de cervesa dins aigua des de darrer rentat abans de posar-li el suavitzant.

coneguem les nostres dites i refranys. Cada campana fa el seu so. Ho diuen per indicar diversitat de parers, que les opinions estan molt dividides.

0: Això no que t'havien a pont de 5 euros.
1: I són nenes que he dit jo.
0: Mira, aquí soy Carmen de Sonseda.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta